0: You're listening to Na Na Na on Radio 3.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació